0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Repunt important dels preus al juliol. La inflació puja 3 dècimes a Catalunya fins al 3,5%, la taxa més alta en dos anys. Ha tingut a veure l'encariment dels carburants, un augment superior al 15% del gasoil, que farà que al setembre torni la rebaixa fiscal de 20 cèntims en aquest combustible. Amb la inflació cada cop més lluny de l'objectiu del Banc Central Europeu, els mercats donen per fet un nou increment dels tipus d'interès al setembre, com apunta l'economista Josep Soler.
2: Avui, en aquests moments, la probabilitat de que hi hagi un altre augment d'un quart de punt al setembre, la probabilitat és molt elevada.
1: Les plataformes del tren demanaran responsabilitats a Renfe pel col·lapse que es va viure ahir en algunes estacions i vagons després de l'eclipsi solar, assenyalant manca de previsió. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
3: Demanarem responsabilitats i sobretot volem un pla d'acció. Quines seran les mesures que prendran a partir d'ara? Alguns té que donar explicacions del que va passar.
1: Renfe demana disculpes als usuaris afectats, diu que va actuar correctament, però nega les acusacions. David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies.
4: Seguretat sí que va haver-hi. De fet, el que es va fer a Tarragona estava pactat amb Mossos. I planificació. Es va fer tota la planificació possible que varen poder. Tots els trens que passaven per la zona de Tarragona, tots anaven en doble composició. I no vam poder posar més trens, que ja ens hagués agradat, perquè no tenim més trens.
1: L'endemà dels problemes de subministrament elèctric a la torre de control de l'aeroport del Prat, avui continuen els endarreriments dels vols, una incidència que ahir va afectar milers de passatgers que van perdre vols, van arribar tard i fins i tot connexions com l'Albert, que arribarà a destinació 24 hores després del previst.
5: A les 3 hores i poc vam sortir i quan quedava poc per aterrar vam començar a informar de vols que havien sigut canviats o de que ens havien retrasat perquè donés temps a fer la connexió. Però, malauradament, el nostre vol no es va canviar. Sortim avui a les 2:45.
1: La Guàrdia Civil i la Policia Federal belga han detingut a Badalona en el marc de l'operació DD un fugitiu internacional buscat en 31 països, entre ells Espanya, i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal dedicat al tràfic internacional de drogues. I al Pirineu de Lleida, la sequera ja comença a ser un problema. A l'Alta Ribagorça hi ha petits pobles que els han de portar l'aigua amb cisternes perquè en tenen molt poca i a l'estiu augmenta la població amb l'arribada de turistes. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C31 es dona pas alternatiu a Torroella de Montgrí per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A l'autopista P7 hi ha retencions de l'Aldea al Perelló en sentit nord, intensitat de Tarragona en sentit nord, lentitud d'Altafulla, Roda de Barà en sentit nord, retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord i també lentitud i aturades la mateixa autopista P7 entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord. A més, també comentar-vos que la mateixa P7 va carregada de Mollet a Granollers i a Llinars en sentit Girona. A l'A2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en sentit Llobregat per obres i de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral hi ha intensitat de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I també molt pendents del temps, amb un avís per calor intensa. Fins demà al vespre, Emet Nolia Garcia.
7: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i tenim màximes molt altes a tot el territori, excepte a zones altes de muntanya. 41 graus a Lleida, 39 a Girona i 33 a Barcelona i a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però atenció aquesta tarda al Pirineu i zones properes. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Pujaran també les temperatures i de forma més notable a la costa. Serà un dia de sol amb cel clar, però repetirà la situació durant la tarda al Pirineu. Núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona o 22 a Lleida.
1: Gràcies, doncs fins aquí aquest bloc informatiu. Continuen informats en aquesta sintonia també la web rtv-e.cat.

0: Radio 5. Ana Bañeres.
1: Bona tarda. La màgia de l'eclipsi total de sol d'ahir vespre s'ha esvaït aquest matí quan hem conegut que els preus han tornat a enfilar-se el mes de juliol fins al 3,5%. Ara se situen a nivells de fa dos anys, tot per l'encariment de l'electricitat, però sobretot dels carburants, especialment del gasoil. De moment, el govern espanyol ha anunciat una rebaixa fiscal de 20 cèntims a partir de setembre per aquest combustible, però els analistes desconfien que la inflació es redreci, no descarten que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès. Josep Soler.
2: Avui, en aquests moments, la probabilitat de que hi hagi un altre augment d'un quart de punt al setembre, la probabilitat és molt elevada.
1: D'altra banda, el que ja és ferm és que les plataformes del tren demanaran responsabilitats a Renfe pel col·lapse que es va viure ahir en algunes estacions i vagons després de l'eclipsi. La companyia demana disculpes als usuaris afectats, però diu que va actuar correctament. Els partits polítics també demanen explicacions. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, amb l'Helena Ramos a les vies de so i l'Albert Vaques a control central. De seguida en parlem de tot, abans però la informació de serveis. Molt pendents a aquesta hora del trànsit. Servei Català, Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la C31 es dona pas alternatiu a Torroella de Montgrí per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Camarles al Perelló en sentit nord. Més endavant hi ha l'antídot i aturades d'Altafulla, Roda Barà en sentit nord. També retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord. L'antídot a Gelida en sentit nord i l'antídot i aturades entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord. A la mateixa autopista AP7 hi ha l'antídot de Mollet de Montmeló en sentit nord i retencions a Maçanet de la Selva en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral. A l'autovia 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en sentit Llobregat per obres i de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Bonpastor en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril i retencions en diferents trams de Zona Franca a Poblenou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I també molt pendents del temps, amb avís de situació de perill per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. Emet Noelia García.
4: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i tenim màximes molt altes a tot el territori, excepte a zones altes de muntanya. 41 graus a Lleida, 39 a Girona i 33 a Barcelona i a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però atenció aquesta tarda al Pirineu i zones properes. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se.
0: Edició migdia. Ana Bañeres.
1: Cop a la butxaca en ple estiu. La inflació es dispara fins al 3,5% al juliol a Catalunya, la taxa més alta en dos anys. Al darrere hi ha, sobretot, l'encariment dels carburants pel bloqueig de l'estret d'Ormuz. Climent Sabater.
5: Una pujada del preu dels combustibles que en el cas del gasoil supera el 15%, el que ha fet que el govern recuperi la rebaixa fiscal de 20 cèntims per aquest carburant a partir de setembre, com està previst en el decret de mesures per pal·liar l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà en la inflació. Un mecanisme que hauria d'ajudar a contenir els preus a la tardor, com apunta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, Josep Soler.
2: És probable que si s'allarguessin aquestes mesures o se suprimís aquest procés d'eliminació progressiva, doncs veiéssim la inflació una mica millor.
5: Com la benzina ha pujat un 7%, per sota del 15%, mantindrà el descompte de 5 cèntims i no de 20, com el gasoil. Amb tot han estat els carburants i també la llum, amb més despesa per les onades de calor, els que han disparat els preus 3 dècimes fins al 3,5% al juliol, una taxa que no veiem des del maig de 2024 i que, segons l'economista Josep Soler, ens apropa un nou encariment del diner amb una pujada de tipus d'interès per part del BCE al setembre.
2: En aquests moments els mercats estan assignant quasi 80-90% de probabilitat de que realment tinguem al setembre aquesta pujada d'un quart de punt.
5: Per contra, els aliments resisteixen l'embat de la inflació, moderen la pujada a l'1,6%, un mínim de 2021.
1: Encara amb el regust de les imatges de l'eclipsi total de sol, el seguiment màxim d'aquest fenomen astronòmic, malauradament, ha implicat incidències. A nivell d'assistències, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut fins aquest matí 115 trucades i atès 109 persones. Destaquen les 37 atencions per afectacions oftalmològiques. En conjunt, s'han atès 17.200 urgències a hospitals i atenció primària. Això és un 12,2% més que en el mateix dimecres de fa una setmana. L'increment més significatiu han estat a les Terres de l'Ebre.